Vischnanca Cimora, da Antonia Sonder. Il tren porta davent il zons e con els ils nos vils, ed els nem bec plecò. Il vent porta davent il tren e con els ils nos giovens, ed els na turnen bec ple. Il vent ed il tren turnen e portano tirs ils oters, ciom bec rieschs e pendan.

La Clav, da Men Rauch. Tornand la seir vers las nov, sa rioncia tet la porta serrada. El pensel, stut, font öls con bof,

0: Las novitats da RTR.
1: Il Chantun Grischun publicess ussa tuttina las convegnas d'enclegiensche cun impresaris en il cast al cartel da construcziun avanz et ons. E la Confederazione registrescha main dumondas d'asil finossa e serra sis centers federals.